Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
3: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 20:45 PM. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia, Lloret de Mar. Tot a punt per als Premis Climent Guitart, que reconeixen el talent i el compromís.

0: Lloret de Mar es prepara per acollir aquest dijous la 12a edició dels Premis Climent Guitart, una cita ja consolidada que reconeix el talent i el compromís social, educatiu, empresarial i també cultural. La gala tindrà lloc a l'hotel Guitart Central Park i reunirà representants de diversos àmbits del territori en una vetllada que combinarà reconeixement i celebració. Els guardons distingeixen iniciatives i persones destacades en formació, emprenedoria, solidaritat i música, amb la voluntat de posar en valor aportacions positives a la societat. Nosaltres parlarem d'aquests premis en uns minuts amb Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Climent Guitart. És el nostre tema de portada d'avui dimecres, dia 20 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars que marquen l'actualitat de la jornada. Els anunciem en format resumit amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Rosa. Els jardins de Santa Clotilde acolliran aquest estiu 4 concerts del cicle Candlelight amb música en directe molt coneguda en què els intèrprets només estan il·luminats amb espelmes. Escoltarem a la regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich. També sabrem com es presenta el festival Lloret Negre. Arriba aquest cap de setmana amb tertúlies, debats i presentacions de llibres. La seva impulsora, Angelique Fitzner, ens en donarà tots els detalls. També farem un cop d'ull a la Festa de les Flors, que arriba aquest diumenge al Veïnat de les Alegries. A més, avui se celebra el Dia Europeu del Mar, amb portes obertes i visites guiades al Museu del Mar i a Estín. Finalment, en esports, repassarem resultats de natació i rítmica.
0: I com sempre, també repassarem els titulars del dia, portades dels diaris, i sabrem quina és la previsió del temps en aquesta meitat de setmana a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació, donem pas al Bon Dia, Bona Hora, que fem possible amb Moisés García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Ara mateix ens situem a les 8 i 3 minuts del matí. El primer titular que busquem sempre al Bon Dia, Bona Hora és el del temps, per saber quina previsió hi ha, que ens anuncia temperatures a l'alça i que en els pròxims dies poden tocar sostre. Donem els detalls amb en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Temperatures cap amunt, tant avui com els pròxims dies. Estarem sota la influència d'un anticicló, d'una massa d'aire clarament més càlida i, per tant, en les pròximes jornades tindrem valors més propis de principis d'estiu que no pas de mitjans finals de maig. Tocarà suar, fer el canvi d'armari de forma ràpida, perquè avui ja podem tenir una màxima al voltant dels 25-26 graus i els pròxims dies assolir fins i tot els 27. Sobretot, més calor cap a l'interior de Lloret. Arran de mar, doncs l'efecte regulador d'un mar encara fresc farà que el mercuri doncs quedi una mica més frenat. I tot plegat, amb molta calma, sol en general, tan sols la presència d'algun núvol baix puntual, totalment inofensiu, sense pluja a la vista, ni aquesta setmana ni a mitjà termini, i potser també alguns núvols alts i prims decoratius. I aquesta calor tocarà sostre, sobretot entre dijous, divendres i el cap de setmana, i més enllà de l'ambient càlid que tindrem aquí a la Selva Marítima, a destacar que l'interior del país se superaran els 30 graus i fins i tot s'assoliran els 35 graus per primer cop aquest any cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Per tant, calor de justícia de ple estiu, valors entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, i no es veu clar un final d'aquesta situació, perquè la setmana que ve continuarà fent molta calor.
0: Doncs moltes gràcies a Xavi Segura per tota aquesta informació. Ens preparem per aquesta alça de temperatures. En qualsevol cas, el que fem ara és donar les dades que tenim en aquests moments a Lloret de Mar. Són les 8 i 5 minuts del matí i ara tenim 17 graus de temperatura ja aquí a la vila, mentre que la humitat se situa al 82%.

0: Anem a més qüestions d'actualitat. El que fem ara és repassar les portades d'aquest dimecres, dia 20 de maig, Josep.
1: Comencem per les notícies de proximitat. Diari de Girona, en primera plana, alerten d'un problema greu de personal als jutjats gironins. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indica que la llei d'eficiència de la justícia és un bon model, però que topa amb el fet que la plantilla no és suficient. En primera plana i en fotografia il·lustrativa, crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia un ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després. En economia, el descens de les càrnies fa caure les exportacions gironines un 5,2%. En educació, el 40% dels alumnes que deixen les alzines i el bell lloc volen anar a la pública. El govern i Esquerra Republicana tanquen l'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. I a peu de plana, Girona s'engalana de blanc i vermell per animar la final per la permanència. El Punt Avui destaca en primera plana virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic disparen el risc pandèmic. La resta de premsa escrita de caire generalista. Avui llegim el nom de Zapatero per a totes les portades. El País obre dient Zapatero imputat. A més, també es pot llegir la notícia: un testament i tres visites a Montserrat assetgen el fill d'Àndic, fundador de Mango, mort el 2024 a la muntanya. També llegim que el Suprem delimita que només els propers poden recórrer una eutanàsia. A El Mundo, en aquest diari, el titular és «Cassat el comissionista internacional Zapatero». I sobre el cas, en dic, la seva obsessió pels diners i tres visites al lloc de la caiguda assetgen a Jonathan Andic. A La Vanguardia, en primera plana, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. També hi llegim: acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, i Illa es garanteix la legislatura amb el pacte de pressupostos amb Junqueras. A La Razón, més del mateix, Zapatero diu que mai va fer cap gestió per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També llegim: Putin persegueix a la desesperada el crèdit de Pequín, i Illa lliga els seus comptes amb Esquerra a canvi de nous gestos de Pedro Sánchez. A El Periódico de Catalunya, el jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions. I també Illa i Junqueras segellen l'estabilitat. L'ABC, de forma contundent, Zapatero va liderar una trama criminal. Va utilitzar la seva secretària per crear una societat fantasma a Dubai per canalitzar fons, explica la notícia.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3cat Info per poder copsar l'actualitat de les últimes hores, on hi llegim ara mateix, doncs, aquest titular: nova reunió d'educació i sindicats el dia d'una nova jornada de vaga de les escoles Bressol. USTEC i CGT aniran a la reunió amb educació malgrat rebutjar l'última proposta que els han fet, i professors de secundària no hi assistiran. En aquest sentit, el 3cat Info diu: els metges tornen a la vaga per reclamar millores laborals i afirmen que persistirem fins a ser escoltats. Paral·lelament, el sindicat majoritari anima els metges a deixar de fer hores extres i tasques addicionals per tal d'acabar amb la sobrecàrrega estructural i planificada. D'altra banda, proposta d'educació als sindicats: pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria. La conselleria també planteja un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria més de 1.300 per a l'escola inclusiva. L'altre tema destacat és el gir que ha donat la mort d'Isaac Andic. Andic paga la fiança d'1 milió i queda en llibertat provisional acusat d'homicidi per la mort del pare. El fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, ha declarat davant de la jutgessa de Martorell després que els Mossos l'hagin detingut a primera hora a casa seva. El 3CAT Info es pregunta què pot passar en el cas Andic i en quin lloc queda el fill accionista de referència de Mango. Les diligències poden continuar i la jutgessa haurà de decidir si arxiva la causa o si tira endavant el procediment i envia Jonathan Andic a un judici amb jurat popular. També explica que l'obsessió d'Andic pels diners i l'autòpsia que descarta la relliscada són un cúmul d'indicis que cita la jutge. La magistrada destaca la mala relació entre Jonathan i Isaac Andic i diu que el fill va anar diversos cops al lloc dels fets. D'altra banda, Sánchez defensa el bon nom de Zapatero i el PP endureix el to. Arran de la imputació de l'expresident espanyol, el PSOE defensa la presumpció d'innocència. Els socis de govern de Sánchez demanen respecte i el Partit Popular ho veu d'extrema gravetat, però es desentén de la moció de censura que proposa Vox. Més a titulars, en aquest sentit, el jutge acusa Zapatero de liderar una xarxa de tràfic d'influències i donar les claus del cas Plus Ultra. L'Audiència Nacional situa Zapatero al capdavant d'una presumpta trama per obtenir gairebé 2 milions d'euros amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Més temes, Illa i Junqueras signen l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 a l'espera dels comuns. La consellera d'Economia detalla nous punts pactats amb Esquerra, com ara plans per rehabilitar l'habitatge, climatitzar escoles o fomentar el català a les xarxes socials. En l'àmbit de successos, mata l'exparella al carrer a Figueres l'endemà de ser detingut en trencar l'ordre d'allunyament. L'home de 48 anys tenia una ordre d'allunyament de la víctima de 33. L'havien detingut aquest dilluns per trencar-la i havia quedat en llibertat. I per acabar, una dada volem destacar. Els tirotejos a Catalunya augmenten un 35% en un any i els Mossos es mostren preocupats. El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal explica que la majoria de tirotejos es donen entre bandes criminals, tot i que sempre hi ha el perill que afectin terceres persones.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem un parell de referències a Lloret de Mar. La primera és el Diari de Girona, a la secció d'esports, a la pàgina 31, en què fa referència a la denúncia del Lloret d'hoquei que fa ajornar el play-off. La federació atura la fase d'ascens a l'Hockey Lliga que haurien de jugar els salvatans per estudiar si el Mataró va fer una alineació indeguda, una qüestió que vam explicar a dilluns aquí a la ràdio amb Joshua Pérez, el president del Club Hoquei Lloret. I també llegim, en aquest cas, en el diari El Punt, a la pàgina 27, a la part de teatre, de cultura, a provocar el veïnat rural. La quarta edició de Això al poble no li agradarà concentra des de demà i fins dissabte bona part de les performances. Diu que Banyoles, Salrà, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Porqueres i Rupià convoquen en complicitat a Mieres, Sils, Puntós i Ultramort.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del gremi de bars i restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
5: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música Clotilde. Música que es viu.
1: 25 anys de Telepizza a Lloret de

0: tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
2: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
3: Cartelleria digital de Víctor So. El canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
4: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
5: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
4: Nits de Piano a Lloret.
5: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
4: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
6: Bon dia, bona hora.
7: Les 8 i 17 minuts del matí donem pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora. Ho hem dit en portada. Lloret de Mar es prepara per celebrar aquest dijous, 21 de maig, una nova edició dels Premis Climent Guitart que enguany arriben a la 12a edició. L'acte tindrà lloc a l'Hotel Guitart Central Park i reunirà representants del món social, educatiu, empresarial i cultural.
5: Els guardons reconeixen anualment el talent, la trajectòria i el compromís en àmbits com la formació, l'emprenedoria, la solidaritat i la música, amb l'objectiu de posar en valor iniciatives i persones que contribueixen positivament a la societat.
7: La gala es presenta com una vetllada que combina reconeixement i celebració i que vol esdevenir, un any més, un punt de trobada per a diferents sectors del territori.
5: L'organització ha obert la convocatòria perquè les persones interessades puguin reservar plaça i assistir a l'acte d'aquest dijous amb els Premis Guitart.
7: Parlem amb la presidenta de la Fundació Climent Guitart, que és Cristina Cabanyes. Aquí tenim el telèfon. Cristina, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
7: D'entrada, què representa arribar a la 12a edició ja dels Premis Climent Guitart?
8: Home, és un goig poder arribar a una 12a edició de qualsevol esdeveniment, però aquest especialment és un homenatge a en Climent i la veritat, per la meva família pues, i per mi, és una emoció molt gran.
7: Recorda'ns quines són les categories que es premien.
8: Hi ha quatre categories, que eren els quatre eixos que regien la vida d'en Climent, que era l'emprenedoria, la solidaritat, la música i la formació. I fa uns anys també vàrem afegir el Premi Tres Pioners, que donem conjuntament amb les altres dues fundacions que hi ha del turisme a Catalunya, que és la Fundació CET i la Fundació Jordi Comas. I des de l'any passat donem un premi a la trajectòria professional, que també doncs, fa molta il·lusió perquè premiem ja no tant l'àmbit local, sinó que arribem a premiar més un àmbit de Catalunya o inclús nacional.
7: És a dir, que es donaran fins a 6 premis, Cristina?
8: Sí, correcte.
7: No són pocs, eh?
8: No, és un número que penso que està bé. A tothom que se'ls premia també els fa molta il·lusió.
7: Tu has

0: Has dit, no? Els primers premis o les primeres categories que has anomenat són quatre eixos d'encliment. Entenem que per ell eren àmbits importants, que els volia destacar.
1: Sí, jo crec que eren els àmbits, no, que governaven la seva vida, l'emprenedoria. Ell va ser un home molt emprenedor, la solidaritat, feia moltíssimes coses per ajudar els altres, i ara ho tenim, doncs, jo crec, molt ben estructurat a través de la nostra fundació. La formació, ell va estar formant-se fins als últims dies de la seva vida. Aquest premi ens fa molta il·lusió perquè va acompanyat d'una beca en el campus CET amb hostaleria i turisme. A més, aquest any estem molt contents perquè la premiada de fa dues edicions ha arribat a una final europea que no havien arribat mai ningú de l'àmbit espanyol, o sigui, estem molt, molt i molt contents. I bé, doncs demà serà un dia de celebració i de poder estar, doncs, celebrant, doncs, tots aquests àmbits en els que ell destacava.
0: Uh-huh. I Cristina, quins són els criteris que, doncs, segueix el jurat per escollir els guanyadors cada any?
1: Sí, primer de tot agrair al jurat, que és un grup de professionals independents, i els criteris que segueixen, doncs, depèn de la categoria, no? Aquests quatre que us anomenava, igual que el de Tres Pioners, busquem referents en l'àmbit local o, per exemple, en el de la música arribem a un àmbit més global de Catalunya, i després del Premi a la Trajectòria, doncs, ampliem una mica la nostra mira i fem un àmbit més general. Però sempre, doncs, al voltant del món del turisme.
0: Mm-hmm. I els premis es lliuren aquest dijous. Encara hi ha places, Cristina?
1: Sí, encara, si us voleu apuntar, doncs encara queden algunes places i estarem molt contents de que ho podeu gaudir. A més, és una nit on hi ha màgia, hi ha un ambient molt bonic, i el Premi a la Música ens deleitarà amb una actuació final que serà com la cirereta per tancar aquesta festa que ens emociona tant.
0: I Cristina, com si tot això fos poc, no fa masses dies vau acomiadar des de la Fundació i també des de l'hotel tots aquests joves que van venir des d'Ucraïna, que van venir a passar, doncs, això, una setmaneta més o menys aquí a Lloret de Mar, i van fer diferents excursions. Com ha anat l'experiència?
1: Bueno, l'experiència ha sigut magnífica. Al final aquest any vàrem ampliar a 10 dies perquè veiem que una setmana es quedava una mica just, ja que venien i era la il·lusió d'aquests joves. I bé, són 255 nois i noies que han vingut aquest any 10 dies a respirar de la guerra. És una frase per mi molt dura, no?, i molt forta, però per ells, pues, del primer dia a l'últim els hi veus aquest canvi tan important amb què el primer dia arriben i quasi miren, i a l'últim dia marxen somrient, contents, agraïts, enamorats del nostre país. Molts penseu que no han vist ni mai el mar, i poder estar aquests dies en contacte amb la natura. Fa 4 anys que aquests nois estan fent classe en búnquers, i per tant poder ser lliures i poder estar aquí gaudint i sentir-se com uns joves o uns nens més, pues, és una cosa fantàstica. Amb aquests 4 anys ja portem molts viatges. Aquest era el número 9. Són 1.300 nanos que han gaudit de Lloret de Mar, i ja estem preparant el mes de setembre dos grups més, aquests molt més petits, de 50 nois. Això ve liderat per una persona d'Ucrània que fa molts anys que viu a Lloret, que és l'Helena Belusova, que també és qui va començar, no?, portar aquests petits grups, i després Sor Lucía s'hi va incorporar portant grups més grans, i bé, ja ho estem preparant. La meva il·lusió és que aviat els puguem de veure en allà i no hàgim d'organitzar més vacances ni somriures per Ucrània, sinó que els somriures puguin ser en el seu país.
0: Doncs recollim tota aquesta informació. Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Guitart, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-nos ressò.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

0: L'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde acollirà aquest estiu un cicle de concerts del projecte Candlelight, que oferirà fins a 4 actuacions entre els mesos de juliol i d'agost en un entorn, com sabem, patrimonial singular.
1: La proposta combina música en directe amb una posada en escena marcada per la llum de les espelmes, amb l'objectiu de posar en valor espais emblemàtics a través d'una experiència cultural immersiva. Candlelight es defineix com un projecte musical i artístic que permet redescobrir el patrimoni de ciutats i municipis amb una oferta cultural diversa i de qualitat.
0: El cicle s'obrirà el 18 de juliol amb l'actuació de Barcelona Quartet, que presentarà l'espectacle Queen versus ABBA, amb un recorregut de peces icòniques de les dues formacions. El 25 de juliol serà el torn de Musical Census, que interpretarà composicions del reconegut autor de bandes sonores de cinema Hans Zimmer.
1: Ja al mes d'agost, el dia 8, actuarà Manfred Quartet amb Coldplay versus Imagine Dragons, un tribut a aquestes dues bandes amb alguns dels seus temes més coneguts. El cicle es tancarà el dia 15 d'agost amb una nova actuació, en aquest cas de Barcelona Quartet, que oferirà les 4 estacions d'Antonio Vivaldi.
0: La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, ha destacat que la iniciativa permetrà que Lloret formi part d'aquest projecte cultural rellevant, sostenible i que posa en valor el patrimoni.
2: Arriba el fenomen Candlelight per primera vegada a Lloret de Mar, als Jardins de Santa Clotilde, el nou amfiteatre dels Jardins. Entre els mesos de juliol i agost, l'amfiteatre acollirà un cicle de 4 concerts reconeguts per tota Catalunya. Una experiència musical i artística que posarà en valor l'amfiteatre i tots els seus racons amb tot ple d'aquestes llums que només Candlelight ho sap fer. És un gran nivell artístic. Començarem el 18 de juliol amb els concerts tributs ABBA i Queen. I després continuarem fent Hans Zimmer, que interpretarà doncs, les bandes sonores de pel·lícules tan característiques com Gladiators, Pirata del Carib, Interestel·lar... A més, també el 8 d'agost tindrem el tribut de Coldplay i Imagine Dragons. I per últim, acabarem el 15 d'agost amb les 4 sessions de Vivaldi. Tots aquests concerts de caire cap al capvespre, per poder visualitzar doncs, aquesta posada en escena, aquestes llumetes, i així poder reforçar doncs, la imatge cultural i el patrimoni al municipi, concretament en el nou amfiteatre. Aquestes entrades estan posades a la venda a la web oficial de Candlelight i recomanem que ningú es perdi aquests espectacles.
1: Tots els concerts començaran a 2:15 del vespre. Les entrades per als concerts ja es poden adquirir a través del web de FIBAR.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Les 8 i 27 minuts del matí, seguim amb més qüestions. Lloret de Mar s'assuma avui a la commemoració del Dia Europeu del Mar amb una jornada de portes obertes i visites guiades gratuïtes a dos indrets que són Museu del Mar i l'Espai Patrimonial Estint.
1: L'objectiu és acostar el patrimoni marítim de la vila a la ciutadania i posar en valor la seva vinculació històrica amb el mar.
0: El Dia Europeu del Mar va ser instaurat per les institucions europees l'any 2008 amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància de la política marítima integrada de la Unió Europea i el valor estratègic del sector marítim.
1: L'activitat que se celebra aquest 20 de maig ofereix visites guiades a les 11 del matí i a les 6 de la tarda a Estint i al Museu del Mar, a més de les portes obertes. Les places són limitades i requereixen reserva prèvia a través del web patrimoni.lloret.cat o bé directament al telèfon 972 36 44 54.
4: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
5: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
6: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
6: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
6: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
0: Dos quarts de nou en punt del matí.

0: El Cafè Maran, el bon dia, bona hora, recuperar la crònica del temps que ens anuncia que les temperatures van en alça en els pròxims dies i que s'arribarà a tocar sostre. Volem saber els detalls, escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Temperatures cap amunt, tant avui com els pròxims dies. Estarem sota la influència d'un anticicló, d'una massa d'aire clarament més càlida i, per tant, en les pròximes jornades tindrem valors més propis de principis d'estiu que no pas de mitjans finals de maig. Tocarà suar, fer el canvi d'armari de forma ràpida, perquè avui ja podem tenir una màxima al voltant dels 25-26 graus i els pròxims dies assolir fins i tot els 27. Sobretot, més calor cap a l'interior de Lloret. Arran de mar, doncs l'efecte regulador d'un mar encara fresc farà que el mercuri doncs quedi una mica més frenat. I tot plegat, amb molta calma, sol en general, tan sols la presència d'algun núvol baix puntual, totalment inofensiu, sense pluja a la vista, ni aquesta setmana ni a mitjà termini, i potser també alguns núvols alts i prims decoratius. I aquesta calor tocarà sostre, sobretot entre dijous, divendres i el cap de setmana, i més enllà de l'ambient càlid que tindrem aquí a la Selva Marítima, a destacar que a l'interior del país se superaran els 30 graus i fins i tot s'assoliran els 35 graus per primer cop aquest any cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Per tant, calor de justícia de ple estiu, valors entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, i no es veu clar un final d'aquesta situació, perquè la setmana que ve continuarà fent molta calor.
0: Moltes gràcies a Xavi Segura per tota aquesta informació que complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 18 graus i la humitat se situa al 78%.

0: Les 8 i 32 minuts del matí, avui és dimecres, és 20 de maig del 2026. Repassem portada, Josep.
1: Aquestes són les notícies més interessants i importants que trobem a les primeres planes dels rotatius en el dia d'avui. Diari de Girona alerten d'un problema greu de personal als jutjats gironins. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indica que la llei d'eficiència de la justícia és un bon model, però que topa amb el fet que la plantilla no és suficient. En primera plana, també fotografia il·lustrativa per la notícia crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia un ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després. Amb bateria de titulars en economia, el descens de les càrnies fa caure les exportacions gironines un 5,2%. En educació, el 40% dels alumnes que deixen les alzines i el bell lloc volen anar a la pública. De caire general, el govern i Esquerra Republicana tanquen l'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. I en futbol, a peu de plana, Girona s'engalana de blanc i vermell per animar la final per la permanència. El Punt avui destaca virus sense fronteres. Explica la notícia que els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic disparen el risc pandèmic. La resta de premsa escrita de caire generalista avui ofereix la notícia sobre Zapatero a cadascuna de totes les planes. El País obre dient Zapatero imputat. El Mundo, casat el comissionista internacional Zapatero. A La Vanguardia, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. A La Razón, Zapatero diu que mai va fer cap gestió per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A El Periódico de Catalunya, el jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions. I a l'ABC, Zapatero va liderar una trama criminal. Són les coincidències en tots els diaris des d'un punt de vista i un altre d'aquesta notícia. També, però, es destaquen altres informacions. El País, per exemple, es fa ressò que un testament i tres visites a Montserrat assetgen el fill d'Andic, fundador de Mango, mort el 2024. El Suprem delimita que només els propers poden recórrer l'eutanàsia. A El Mundo llegim que, sobre el cas Andic, la seva obsessió pels diners i tres visites al lloc de la caiguda assetgen el seu fill, Jonathan Andic. A La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. I també llegim, Illa es garanteix la legislatura amb el pacte de pressupostos amb Junqueras. El diari La Razón, Putin persegueix a la desesperada el crèdit de Pequín. I Illa lliga els seus comptes amb Esquerra a canvi de nous gestos de Pedro Sánchez. A El Periódico de Catalunya, Illa i Junqueras segellen l'estabilitat. Són les notícies més destacades d'aquesta jornada.
0: Moltes gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info, que ara mateix ens parla d'aquesta nova reunió Educació i Sindicats el dia d'una nova jornada de vaga de les escoles bressol. La USTEC i el CGT aniran a la reunió amb Educació, malgrat rebutjar l'última proposta que els han fet, i professors de secundària no hi assistiran. D'altra banda, els metges tornen a la vaga per reclamar millores laborals i diuen que persistiran fins a ser escoltats. Paral·lelament, el sindicat majoritari anima els metges a deixar de fer hores extres i tasques addicionals per tal d'acabar amb la sobrecàrrega estructural i planificada. També llegim en aquest portal de notícies que la proposta d'educació als sindicats és una pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria. La conselleria també planteja un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria més de 1.300 per a l'escola inclusiva. D'altra banda, Andic paga la fiança d'1 milió i queda en llibertat provisional acusat d'homicidi per la mort del pare. El fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, ha declarat davant la jutgessa de Martorell després que els Mossos l'hagin detingut a primera hora a casa seva aquest dimarts. D'altra banda, el 3Cat Info es pregunta què pot passar en el cas Andic i en quin lloc queda el fill, accionista de referència de Mango. Les diligències poden continuar i la jutgessa haurà de decidir si arxiva la causa o si tira endavant el procediment i envia Jonathan Andic a un judici amb jurat popular. També explica aquest portal l'obsessió d'Andic pels diners i l'autòpsia que descarta la relliscada com a cúmul d'indicis que cita la jutge. La magistrada destaca la mala relació entre Jonathan i Isaac Andic i diu que el fill va anar diversos cops al lloc dels fets. D'altra banda, Sánchez defensa el bon nom de Zapatero i PP endureix el to. Arran de la imputació de l'expresident espanyol, el PSOE defensa la presumpció d'innocència. Els socis de govern de Sánchez demanen respecte i el PP ho veu d'extrema gravetat, però es desentén de la moció de censura que proposa Vox. Més qüestions, el jutge acusa Zapatero de liderar una xarxa de tràfic d'influències. L'Audiència Nacional situa Zapatero al capdavant d'una presumpta trama per obtenir gairebé 2 milions d'euros amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Més qüestions, Illa i Junqueras signen l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 a l'espera dels comuns. La consellera d'Economia detalla nous punts pactats amb Esquerra, com ara plans per rehabilitar l'habitatge, climatitzar, volem dir, escoles o fomentar el català a les xarxes socials. I també doncs llegim en aquesta pàgina, en aquest portal de notícies, que mata l'exparella al carrer a Figueres l'endemà de ser detingut en trencar l'ordre d'allunyament.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem dues referències a Lloret de Mar. El diari de Girona, a l'apartat d'esports, a la pàgina 31, diu que la denúncia del Lloret fa ajornar el play-off. La federació atura la fase d'ascens a l'Hockey Lliga que haurien de jugar els salvatans per estudiar si el Mataró va fer una alineació indeguda, una qüestió que vam doncs recollir dilluns. La petició que s'havia fet per part del club d'Hockey Lloret ens ho va explicar el seu president, Joshua Pérez. I d'altra banda, a l'àmbit doncs, de la cultura, en la pàgina doncs, 27 del diari El Punt Avui, a l'apartat del teatre llegim a provocar el veïnat rural. La quarta edició d'Això al Poble no li agradarà, concentra des de demà i fins dissabte bona part de les performances i diu que Banyoles, Celrà, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Porqueres i Rupià convoquen amb complicitat a Mieres, Sils, Puntós i Ultramort.

0: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
1: Ens situem a les 8 i 40 minuts del matí. El que fem ara és donar pas doncs, a la segona part del Bon Dia, Bona Hora, en què llegim el proper cap de setmana la vila es transforma en la capital del gènere amb la novena edició de Lloret Negre. Durant 3 dies el festival acollirà autors, periodistes i amants del crim i la intriga.
2: De divendres a diumenge hi haurà taules rodones i tertúlies amb personalitats com Carmen Posadas, Marta Robles, Víctor Amela o Manuel Avilés.
1: En el Festival Lloret Negre es parla de tot allò que envolta el gènere com memòria històrica, espionatge, psicologia criminal i periodisme d'investigació.
2: El certamen, que inclou la signatura de llibres, es durà a terme en tres espais, com el Casal de l'Obrera, Restaurant Àtics i Hotel Roger de Flor.
1: Tenim el Lloret Negre aquí i en parlem amb l'Angelique Fitzner, que és l'ànima i impulsora del festival. Angelique, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom, molt bon dia.
1: Molt contents de parlar amb tu. Explica'ns, en què consistirà aquesta edició que arriba al cap de setmana? Què s'hi podrà trobar?
3: Doncs sí, ja el tenim a menys de 3 dies del festival, aquest proper cap de setmana, 22, 23 i 24 de maig, amb aquesta novena edició del festival, que poca broma, doncs tindrem des del divendres a la tarda al Casal de l'Obrera, tindrem la participació de Carmen Posada, Marta Robles, també ve Vanessa Montfort, per primera vegada tant Marta Robles com Carmen Posadas com Vanessa Montfort venen per primera vegada en un festival aquí a casa nostra, a terra de nosaltres, d'aquí de Catalunya. Molt contents, la veritat, ve també Ulisses Bertolo, la veritat és que bueno, tindrem un elenco de convidats, vamos, de primera plana al Casal de l'Obrera. Després, a més, ve també, s'ha ajuntat també el Deport, tindrem la figura de Luis Jones va ser la primera persona que va portar el futbol americà aquí a Espanya, i bueno, la seva vida també, la realitat del gènere negre entre luces i sombres, o sigui que tindrem bueno, un elenco de convidats brutal. El dissabte al matí ho fem al restaurant Àtics, que des d'aquí també agrair que sempre estan al costat nostre. També tindrem la participació del fiscal general de delictes d'odi, Miguel Ángel Aguilar. Podrem disfrutar i de gaudir de nou també amb la Carmen Posadas, perquè fan un viatge fugaz per estar amb nosaltres, la Vanessa també, la Vanessa Montfort, la Marta Robles. A la tarda tindrem a Víctor Amela, també al restaurant Àtics, Ángela Pinacho, que és inspectora de Tenerife, de policia de Tenerife, escriptora, que ve directa també està amb nosaltres. Bueno, la veritat és que serà un festival potent. Tindrem una, com us diria jo, un interrogatori amb Pere Cardona i José Luis Caballero, que a més són dos escriptors molt potents també de novel·la d'espionatge. El diumenge tindrem també la participació del doctor Bernard Tifón, un especialista psicòlogo forense, que ens farà una conferència. Bueno, la veritat és que serà Ernesto Mayo, Cristina Manresa, bueno, s'ajunten més de 70 escriptors aquest cap de setmana, bueno, per gaudir de la cultura i de la literatura en essència del gènere negre.
1: Angelique, ens ha repassat una mica tot el programa, que és d'allò més intens al llarg d'aquests 3 dies, el Lloret Negre, però tenim un dubte. Hi haurà entrega de premis aquests dies? És que no ho hem vist, no ho hem vist, això.
3: No. Nosaltres al festival, com cada any, fem lo següent. Donem temps perquè tothom pugui enviar les seves novel·les i pugui el jurat treballar amb elles. Llavors, com cada any al festival tanca el plaç de la presentació dels seus relats i novel·les al cap de setmana aquest. Es tanca el plaç. I com sempre es donen les entregues de premis al setembre. El 5 de setembre s'entreguen les novel·les, s'entreguen els premis de novel·la i de relat, perquè així el jurat a l'estiu els hi donem feina perquè el llegeixin i perquè treballin. Llavors, el que fem és que donem la possibilitat, perquè a més com que treballem amb tots els instituts, fem una convocatòria a nivell d'Espanya i a nivell internacional, clar, els nanos ara també estan amb el final del col·legi, estan amb els exàmens, estan amb tot, i llavors doncs, preferim que puguin tindre tot des de gener a maig, pues, poder tindre temps, i a partir de maig comencem a valorar tot el que és la part dels premis que es donen, com sempre, al setembre.
1: Val.
3: O sigui, ho desfragmentem per poder gaudir més del festival.
1: És que si no són masses coses, oi que sí, Angélic?
3: I no ens dona la vida, perquè clar, després, el dissabte al vespre, a les 11 de la nit, qui vulgui també vindre, per primera vegada es viurà un acte especial, emotiu i inèdit, que és l'Orden del Laurel Negro al Hotel Roger de Flor, i per primera vegada el món de la cultura se viste amb aquesta activitat que no s'ha donat mai a la cultura, i així que qui vulgui, aquí levantamos el suspense, la intriga, la tensió, que per això és un festival de gènere negre, no? Si qui vulgui pot vindre, no s'ha de fer cap tipus d'inscripció prèvia a cap de les activitats. Són totes obertes i gratuïtes, des de les que es fan al Casel de l'Obrera, des de lo que es fa al restaurant Àtics, el que es fa al Roger de Flor, tot és obert i gratuït. O sigui que per nosaltres gaudir de la cultura, doncs és això, no? Una passada, saps?
1: Angélic, ara que ens dius això, en aquest acte que hi ha el dissabte a la nit, en aquest esdeveniment, es demana codi de vestimenta, que sí?
3: Sí, o sigui, casual, elegant.
1: Val, o sigui, de qualsevol manera no es pot venir. No es pot venir, s'ha de venir una mica ben vestit aquí.
3: Exacte. Uh-huh. A més, al final, la cultura i sobretot la literatura, pues, també té el seu glamour, i no deixarem a ningú que entri con xancles de playa, això està clar.
1: Clar.
3: O sigui, res de res. I serà algo molt, molt especial. Es fa per primera vegada en un festival, no s'ha fet mai, i com no, pues, a Lloret de Mar, al Lloret Negre, i sobretot, pues, bueno, per gaudir-ho i per disfrutar-ho, perquè al final, bueno, més enllà de dels events, el que es tracta és que ens portem, pues, això, riquesa de vida, i sobretot, pues, això, disfrutar de les distàncies cortes, perquè estem ja tan cansats també de les distàncies llargues, que res, com un cap de setmana que no s'ho pot perdre ningú.
1: Angélic, ho has esmentat abans, el dissabte a la tarda a les 5 hi ha una espècie d'interrogatori. Sabem,
3: sí,
1: ens imaginem que massa no podem explicar, però què ens pots dir d'això?
3: Bueno, pues es farà un interrogatori, sobretot pels temes d'actualitat. Tindrem el José Luis Caballero, el Gustavo Ruiz i el Pere Cardona, que són sobretot amb tot el que és, al final, el gènere negre és un reflexe de la realitat, és un reflexe de lo que vivim, és un reflexe d'estos tiempos convulsos, que al final, pues, el que es farà és des de tres mirades del periodista de més de José Luis Caballero, i de dos historiadors, tant el Gustavo com el Pere Cardona, pues, ens posaran al dia sota la seva mirada de tot el que s'està cociendo, i bueno, tanto presente, futuro, hacia dónde vamos, o sigui, serà un formato completament diferent de lo normal que es fa a les tertúlies, o sigui, serà, pues, això, de la mà del Joaquim Martín, farà un interrogatori a cadascun per separat.
1: Com si fos un interrogatori de veritat, no? Policial.
3: Exactament. Exactament.
1: Val.
3: O sigui, va, al Lloret Negre, nosaltres som un espíritu libre i ens agrada, pues, oferir la mirada real des de moltes aristes, des de moltes formes, i al final la comunicació és un vehicle superpotent, que el que fa és que qualsevol missatge arribi, i ens agrada, pues, els formats diferents, no? I sobretot que el festival sigui dinàmic, o sigui, ens agrada molt, pues, això, no? El tejido aquest del festival, que el que porta és, pues, això, no? Que per això és la nostra senya d'identitat, que són completament diferents als formats normals de festival. Dir-vos també que com a públic, bueno, ens acompanyen també, ens han sumat a l'alcaldessa també del Pedernoso, que també ve. Bueno, tenim un elenco de gent així, saps? Que també com a públic tampoc s'ho volen perdre, i la veritat és que molt bé, molt bé.
1: Doncs recollim tota aquesta informació, que no és poca. Angélic, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre fas. I saps que t'envegem molt a tu?
3: Sí. No,
1: és una manera de parlar, Angélic, perquè ens coneixem molt bé. El teu entusiasme, això ens agrada moltíssim.
3: Bueno, la veritat és que jo us diria des d'aquí agrair a tot l'equip del Lloret Negre, que som 16 persones que treballem des dels pilars de la passió, que al final són el més important. Agrair a tots els patrocinadors, sponsors, agrair al Roger de Flor, l'Ajuntament, a vosaltres, a l'Àtix, al Casal de l'Obrera, Casa Marçol, Liceo, bueno, Fitel, que també estarà aquí. O sigui, al final, jo crec que la màgia de la vida és caminar junts a la mateixa direcció. I això és el que fa els constructe de créixer el festival i de sobretot, pues, això, no?, d'aquesta sinergia. O sigui, que és mèrit de tots, de tots, del públic, dels ponents, de vosaltres, de tothom.
1: Angélic, com sempre, un plaer xerrar amb tu aquesta estona en directe a la ràdio. Que vagi molt bé el Lloret Negre.
3: Gràcies, un petonet, gràcies.
0: Bon dia, bona hora.

0: Vaig volant, vaig volant.
1: Mirem el cap de setmana en què l'Ermita de les Alegries acollirà aquest diumenge la 21a edició de la Festa de les Flors, una jornada consolidada en el calendari que combina natura, tradició i convivència veïnal amb un esclat de colors i de primavera. Escoltem Montse Xirgo, una de les integrants del veïnat de les Alegries.
2: Ja tenim preparada la 21a Festa de les Flors que farem aquest diumenge aquí a l'Ermita de les Alegries. Com sempre, de 9 a 10 hi ha la recollida de rams i plantes per a l'exposició i muntatge dels racons. També es podrà venir el dia abans, el dissabte, que estarem de 10 a 7 a l'ermita, doncs per qui li vagi més bé venir el dissabte en comptes del diumenge a primera hora. Després, a les 10, inauguració de l'exposició i de tots els racons. A les 10 i mitja tindrem audició de sardanes a càrrec de la Copla Santa Maria de Blanes. I després també a dos quarts d'una, tallers i pintacares per la mainada, i també a Montkits doncs, venen i ens col·laboren fent tot un seguit de jocs per la mainada. A les 12 tindrem l'actuació de Beauty Soul, una miqueta de música en viu per ambientar la jornada, i després a dos quarts de dues sorteig de lots de productes de la terra que ja són, ja tradicionals, i sorteig un lot especial per als socis. Després, tot seguit, doncs qui vulgui quedar-se a dinar, gràcies a la família Martínez que ens cedeix la Pineda, doncs ho podeu fer allà amb taules i cadires que posem, podeu doncs portar el dinar o bé aprofitar en el bar i agafar entrepans freds i calents que tenim allà. Després a les 4 tindrem per una banda ball a càrrec de la Bamba Disco Mòbil, i per una altra també tindrem més activitats pels nens amb un compte a comptes a càrrec nostre, de l'Associació d'Amics del Teatre de les Alegries. I després a dos quarts de 6 sorteig de lots de productes de la terra, el que sempre fem a la tarda, recordem que en fem un al matí i un a la tarda, i sorteig especial per tots els que hagin participat fent racons o portant una flor per fer l'exposició. També comentar que tenim servei gratuït de bus sortint des de la terminal cap a l'ermita a les 10 del matí i a les 4, i de l'ermita cap a la terminal de les 2 i a dos quarts de 8. Des d'aquí volem convidar a tothom que vulgui venir a participar, tant portant flors i plantes per acabar de decorar el dins de l'ermita, que ens és molt necessari, necessitem la vostra ajuda perquè quedi el més lluïda possible, i també doncs vinguem i gaudim del paisatge i de totes les dels 20 racons que tenim en tota la zona de l'ermita, doncs per gaudir d'aquest temps al maig, pues, que és temps de flors i temps d'alegries.
3: Així doncs, la celebració començarà a les 9 del matí amb la recollida de flors i plantes per part del veïnat, que servirà per decorar tant l'interior com l'exterior de l'ermita. A les 10 del matí s'iniciarà l'exposició floral, convertint l'espai en un escenari ple de colors de la primavera.
1: Durant tot el dia, la festa oferirà activitats per a totes les edats, com sardanes, tallers infantils, jocs, música en directe i sorteig de lots de productes de la terra. També hi ha el servei de bar, i els assistents poden portar el seu propi dinar per passar la jornada en aquest entorn natural.
3: Entre els actes destacats hi haurà l'actuació de la Copla Santa Maria de Blanes i activitats de contacontes per als més petits a càrrec de l'Associació d'Amics de les Alegries.
1: Per facilitar l'accés, l'organització habilita el servei de bus gratuït des de Lloret fins a l'ermita, amb sortides a les 10 i a les 4 de la tarda i les tornades a les 2 i a dos quarts de 8 del vespre.
4: Bon dia, bona hora.
1: 5 minuts i arribem a les 9 del matí. Fem ara un parell de punts esportius. Joel Arredondo ha aconseguit aquest cap de setmana la medalla de bronze en el trofeu de l'Hospitalet. L'esportista del Club Natació Lloret ha obtingut el tercer millor temps en la prova de 50 metres esquena després de passar les 4 rondes eliminatòries.
3: A banda d'aquest tercer lloc, Joel Arredondo també va participar en la prova dels 200 metres estils, on també va plantar-se en la final amb una meritòria sisena posició.
1: La competició també va comptar amb un altre participant participant del Club Natació Lloret va ser l'Arnau Bertrés, que va acabar en la 21a posició, rebaixant la seva marca personal en gairebé 4 segons.
3: El trofeu de l'Hospitalet ha arribat enguany a la 38a edició. La cita també formava part del circuit català de natació absolut en la seva 5a etapa.
1: Hem parlat de natació i ho fem ara de rítmica.
3: El conjunt a la B de l'Escola Gimnàstica Rítmica Lloret va acabar en la primera posició de la final dels Jocs Empòrium celebrat aquest cap de setmana a Olot.
1: L'entitat lloretenca hi va participar amb un total de 5 conjunts, a més de Alazne Rozas, que va aconseguir la tercera posició en la categoria juvenil amb un exercici obert de cinta.
3: Pel que fa als conjunts, a banda de la primera posició de l'Alaví B, va obtenir els següents resultats. 2 segones posicions per les prebenjamines i les noies de l'Alaví A i 2 terceres posicions pels 2 equips benjamins.

0: Les 8 i 56 minuts.
1: Anem a veure. Vandalisme, desperfectes a béns públics. Espero que tinguis una bona excusa.
2: Tot va començar ahir a la tarda, cap a les 5:32, si no recordo malament. Estava esperant l'autobús amb la Vika i el seu pare, quan de cop...
3: Aquests russos no són de fiar.
4: Són tots uns mafiosos.
2: No havien passat ni 5 minuts d'això, de com vaig haver de tornar caminant fins a casa, em va agafar gana.
5: Mira, sé que són a part de tenir fills.
6: Clar, així tenen més ajudes.
5: Sí, aviat serà més que nosaltres.
2: Després vaig haver d'acompanyar l'àvia a la perruqueria, que deia que tenia els cabells com un niu de pardal.
7: Què et penses, que no m'ho conec? Venen aquí per robar-nos los maridos.
0: Estem escoltant l'espot Som totes de Lloret, forma part d'una nova campanya que impulsa l'Ajuntament per fer front als rumors i als discursos d'odi que han anat guanyant presència en els darrers temps.
8: La iniciativa vol posar el focus en la diversitat del municipi i en la convivència entre les persones que hi viuen. A Lloret hi ha més de 100 nacionalitats diferents. Escoltem el regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez.
9: 100 nacionalitats amb més de 40 idiomes diferents. I doncs aquí a Lloret de Mar fa molts anys que treballem a motiu de convivència, de millorar la convivència, i crec que som un exemple de bona convivència, i per tant doncs havíem de seguir amb aquesta línia. Des del Consell d'Equació Ciutadana surt la necessitat de fomentar aquesta via, i llavors amb una taula, amb la taula de convivència, doncs comencem a treballar una campanya d'antirumors. Buscant doncs, a la ciutadania, que és el que li xirriava una miqueta, que és allò que creiem doncs, que s'havia de treballar. I aquest spot, podem dir que el guió doncs, s'ha fet amb la gent del poble, amb la gent del municipi de Lloret de Mar, que ha vist doncs, quines necessitats hi havia i quines coses doncs, s'havien de treballar i millorar. Sempre des de la part constructiva, no? Des de la part de buscar aquest sentiment de pertinença i de buscar allò que ens uneix. I totes les diferències que nosaltres tenim hem de buscar, doncs, hem de donar-li la volta, que és el que fem a Lloret de Mar durant molts anys, i buscar doncs, allò que ens serveix per aprendre i per seguir avançant.
0: La importància. La campanya es concreta en un spot audiovisual i diverses peces en format entrevista construïdes a partir de situacions quotidianes i d'experiències reals.

0: Menys d'un minut i arribem a les 9 del matí, recta final de l'informatiu d'aquest dimecres, que és 20 de maig, en què hem explicat que tot és a punt per als Premis Climent Guitart, que reconeixen aquest dijous talent i compromís. És ja la 12a edició en una, doncs, en una cita en què es reconeixen iniciatives i persones destacades en àmbits com formació, emprenedoria, solidaritat i també la música, entre altres qüestions. N'hem parlat amb Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Climent Guitart. També hem explicat que els Jardins acolliran aquest estiu quatre concerts del cicle Candlelight, en què els intèrprets doncs ofereixen doncs música en directe il·luminats només amb espelmes. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Gràcies per ser-hi un dia més. Ens retrobem a les 10 en punt del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: I què tenem aquí?
3: Catalunya.
4: Oh, yeah. Tot el que puc fer.

0: ara. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent?
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Joel Arredondo ha aconseguit aquest cap de setmana la medalla de bronze en el trofeu de l'Hospitalet. L'esportista del Club Natació Lloret va aconseguir el tercer millor temps en la prova dels 50 metres esquena després de passar quatre rondes eliminatòries. A banda del tercer lloc, Joel Arredondo també va participar en la prova dels 200 metres estils, on també va plantar-se a la final amb una meritòria sisena posició. La competició també va comptar amb un altre participant del Club de Natació Lloret. Va ser l'Arnau Bertrés, que va acabar en la 21a posició, rebaixant la seva marca personal en gairebé 4 segons. El trofeu de l'Hospitalet ha arribat enguany a la 38a edició. La cita també formava part del circuit català de natació absolut en la seva 5a etapa. Parlem ara de rítmica. El conjunt a la BIA de l'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret va acabar en la primera posició a la final dels Jocs Empòrium celebrats aquest cap de setmana a Olot. L'entitat lloretenca hi va participar amb un total de 5 conjunts, a més de Alazne Rozas, que va aconseguir la tercera posició en la categoria juvenil amb un exercici obert de cinta. Pel que fa als conjunts, a banda de la primera posició de l'Alaví B, van obtenir els següents resultats: dues segones posicions per les prebenjamines i les noies de l'Alaví A, a més de dues terceres posicions per als dos equips benjamins. D'altra banda, fem ara un apunt cultural. L'Ermita de les Alegries acollirà aquest diumenge la 21a edició de la Festa de les Flors, una jornada consolidada en el calendari que combina natura, tradició i convivència veïnal amb un esclat de colors i de primavera. Escoltem Montse Xirgo, una de les integrants del Veïnat de les Alegries.
4: Ja tenim preparada la 21a Festa de les Flors que farem aquest diumenge aquí a l'Ermita de les Alegries. Com sempre, de nou a Déu, hi ha la recollida de rams i plantes per a l'exposició i muntatge dels racons. També es podrà venir el dia abans, el dissabte, que estarem de 10 a 7 a l'Ermita, doncs per qui li vagi més bé venir el dissabte en comptes del diumenge a primera hora. Des d'aquí volem convidar a tothom que vulgui venir a participar, tant portant flors i plantes per acabar de decorar el dins de l'ermita, que ens és molt necessari, necessitem la vostra ajuda perquè quedi el més lluïda possible, i també doncs vinguem i gaudim del paisatge i de totes les dels 20 racons que tenim en tota la zona de l'ermita, doncs per gaudir d'aquest temps al maig, pues, que és temps de flors i temps d'alegries.
3: Entre els actes destacats d'aquest diumenge hi ha l'actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes i activitats de contacontes per als més petits, en aquest cas a càrrec de l'associació Amics de les Alegries.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical, de la ràdio de Lloret de Mar.
8: How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
9: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinada carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 19:45 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde acollirà aquest estiu per primer cop un cicle de concerts del projecte Candlelight que oferirà fins a 4 actuacions entre els mesos de juliol i d'agost en un entorn que, com sabem, és de patrimoni singular. La proposta combina música en directe amb una posada en escena marcada per la llum de les espelmes amb l'objectiu de posar en valor espais emblemàtics a través d'una experiència cultural immersiva. Candlelight es defineix com un projecte musical i artístic que permet redescobrir el patrimoni de ciutats i de municipis amb una oferta cultural diversa i de qualitat. El cicle s'obrirà el 18 de juliol amb l'actuació de Barcelona Quartet, que presentarà l'espectacle Queen versus ABBA amb un recorregut per peces icòniques de les dues formacions. El 25 de juliol és el torn de Musical Census, que interpretarà composicions del reconegut autor de bandes sonores de cinema Hans Zimmer. Ja a l'agost, el dia 8, actuarà Manfred Quartet amb Coldplay versus Imagine Dragons, un tribut en aquestes dues bandes amb alguns dels temes més coneguts. El cicle es tancarà el 15 d'agost amb una actuació de Barcelona Quartet de nou, en aquest cas amb les quatre estacions de Vivaldi. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, destaca el nivell de la iniciativa.
4: Arriba el fenomen Candlelight per primera vegada a Lloret de Mar, als Jardins de Santa Clotilde, el nou amfiteatre dels Jardins. Entre els mesos de juliol i agost, l'amfiteatre acollirà un cicle de 4 concerts reconeguts per tota Catalunya. Una experiència musical i artística que posarà en valor l'amfiteatre i tots els seus racons amb tot ple d'aquestes llums que només Candlelight ho sap fer. És un gran nivell artístic. Començarem el 18 de juliol amb els concerts tributs ABBA i Queen i després continuarem fent Hans Zimmer, que interpretarà doncs les bandes sonores de pel·lícules tan característiques com Gladiators, Pirata del Carib, Interestel·lar. A més, també el 8 d'agost tindrem el tribut a Coldplay i Imagine Dragons. I per últim, acabarem el 15 d'agost amb les 4 sessions de Vivaldi. Tots aquests concerts de caire cap al capvespre, per poder visualitzar doncs aquesta posada en escena, aquestes llumetes, i així poder reforçar doncs la imatge cultural i el patrimoni al municipi, concretament en el nou amfiteatre. Aquestes entrades estan posades a la venda a la web oficial de Candlelight i recomanem que ningú es perdi aquests espectacles.
3: Tots els concerts començaran a 9:45 del vespre. Les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web Fiber.
2: La previsió meteorològica.
3: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Temperatures cap amunt, tant avui com els pròxims dies. Estarem sota la influència d'un anticicló, d'una massa d'aire clarament més càlida i, per tant, en les pròximes jornades tindrem valors més propis de principis d'estiu que no pas de mitjans finals de maig. Tocarà suar, fer el canvi d'armari de forma ràpida, perquè avui ja podem tenir una màxima al voltant dels 25-26 graus i els pròxims dies s'assolir fins i tot els 27. Sobretot, més calor cap a l'interior de Lloret. Arran de mar, doncs l'efecte regulador d'un mar encara fresc farà que el mercuri doncs quedi una mica més frenat. I tot plegat, amb molta calma, sol en general, tan sols la presència d'algun núvol baix puntual, totalment inofensiu, sense pluja a la vista, ni aquesta setmana ni a mitjà termini, potser també alguns núvols alts i prims decoratius. I aquesta calor tocarà sostre sobretot entre dijous, divendres i el cap de setmana. I més enllà de l'ambient càlid que tindrem aquí a la Selva Marítima, a destacar que a l'interior del país se superaran els 30 graus i fins i tot s'assoliran els 35 graus per primer cop aquest any cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Per tant, calor de justícia de ple estiu, valors entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, i no es veu clar un final d'aquesta situació, perquè la setmana que ve continuarà fent molta calor.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 23 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acull aquest dijous els Premis Guitart, uns guardons que reten homenatge a la figura de Climent Guitart i que, any rere any, reconeixen persones i iniciatives vinculades als valors que van marcar la seva trajectòria vital i professional. La presidenta de la Fundació Guitart, Cristina Cabanyes, assegura que arribar a la 12a edició amb els premis és un goig i ha remarcat l'emoció especial que representa per la família mantenir viu el llegat d'en Climent. Els guardons reconeixen categories com emprenedoria, solidaritat, música i formació, entre d'altres.
5: Eren els àmbits, no, que governaven la seva vida, l'emprenedoria. Ell va ser un home molt emprenedor, la solidaritat, feia moltíssimes coses per ajudar els altres, i ara ho tenim, doncs, jo crec, molt ben estructurat a través de la nostra fundació. La formació, ell va estar formant-se fins als últims dies de la seva vida. Aquest premi ens fa molta il·lusió perquè va acompanyat d'una beca en el Campus CET amb hostaleria i turisme. A més, aquest any estem molt contents perquè la premiada de fa dues edicions ha arribat a una final europea que no havien arribat mai ningú de l'àmbit espanyol.
4: En aquestes categories hi som el Premi Tres Pioners i també el guardó a la trajectòria professional incorporat l'any passat i orientat a reconèixer figures de l'àmbit turístic català i també estatal. Segons explica Cabanyes, els premis són escollits per un jurat format per professionals independents que valoren especialment la capacitat de convertir-se en referents dins els diferents àmbits premiats. La gala de lliurament encara manté les últimes places disponibles i combinarà reconeixement, actuacions i un ambient festiu. El Premi Musical inclourà una actuació final que servirà de cloenda de l'acte. A banda dels premis, aquest dijous, amb seu a l'Hotel Guitart Central Park, la Fundació va acomiadar dies enrere un grup de joves d'Ucraïna que van estar 10 dies de vacances a Lloret i fent visites a Catalunya. L'experiència ha estat una vegada més emocionant.
5: Són 255 nois i noies que han vingut aquest any 10 dies a respirar de la guerra. És una frase per mi molt dura, no?, i molt forta, però per ells, pues, del primer dia a l'últim els hi veus aquest canvi tan important amb què el primer dia arriben i quasi miren i a l'últim dia marxen somrient, contents, agraïts, enamorats del nostre país. Molts penseu que no han vist ni mai el mar i poder estar aquests dies en contacte amb la natura. Fa 4 anys que aquests nois estan fent classe en búnkers.
4: La Fundació ja prepara dues noves estades amb centenars de joves d'Ucraïna per al mes de setembre.
3: Més info a novaradiolloret.cat.

0: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. La novena edició del Festival Lloret Negre convertirà aquest cap de setmana la vila en un punt de trobada de la literatura criminal, el periodisme, la investigació i la cultura, amb un programa que reunirà més de 70 escriptors, periodistes, policies, fiscals i experts vinculats al gènere. L'ànima i impulsora del festival, Angélique Fitzner, ha destacat la dimensió que ha assolit el certamen després de 9 edicions amb participants de primer nivell.
3: Per primera vegada, tant Marta Robles, com Carmen Posadas, com Vanessa Montfort, venen per primera vegada en un festival aquí a casa nostra, a terra de nosaltres, d'aquí de Catalunya. Molt contents, la veritat, ve també Ulisses Bertolo, la veritat és que bueno, tindrem un elenco de convidats, vamos, de primera plana.
2: El festival se celebra els dies 22, 23 i 24 de maig amb activitats repartides entre el Casal de l'Obrera, el restaurant Àtics i l'hotel Roger de Flor. El programa combinarà taules rodones, conferències, converses literàries i formats innovadors vinculats al gènere negre. Una de les activitats més singulars serà un interrogatori públic amb escriptors i historiadors com Pere Carles Cardona, José Luis Caballero i Gustavo Ruiz. Això està previst dissabte a la tarda.
3: Es farà un interrogatori, sobretot pels temes d'actualitat. Tindrem el José Luis Caballero, el Gustavo Ruiz i el Pere Cardona, que són sobretot amb tot el que és, al final el gènere negre és un reflexe de la realitat, és un reflexe de lo que vivim, és un reflexe d'estos tiempos convulsos que al final pues, el que es farà és des de tres mirades del periodista de més de José Luis Caballero i de dos historiadors, tant el Gustavo com el Pere Cardona, pues ens posaran al dia.
2: La directora del festival defensa que el gènere negre és també una eina per analitzar la realitat social i política. Una altra de les novetats del cap de setmana és la celebració dissabte a la nit de l'Orden del Laurel Negro, un acte especial que tindrà lloc a l'hotel Roger de Flor i que incorpora un codi de vestimenta elegant. No podem explicar res més. El festival manté oberta fins aquest cap de setmana la convocatòria dels 6 premis de relat i novel·la negra que es lliuraran el pròxim 5 de setembre.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
1: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània, una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: todos mis ex lovers. Una abraçada molt gran. A
1: ver. L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Joel Arredondo ha aconseguit aquest cap de setmana la medalla de bronze en el trofeu de l'Hospitalet. L'esportista del Club Natació Lloret va aconseguir el tercer millor temps en la prova dels 50 metres esquena després de passar 4 rondes eliminatòries. A banda del tercer lloc, Joel Arredondo també va participar en la prova dels 200 metres estils, on també va plantar-se a la final amb una meritòria 6a posició. La competició també va comptar amb un altre participant del Club de Natació Lloret. Va ser l'Arnau Bartrés, que va acabar en la 21a posició, rebaixant la seva marca personal en gairebé 4 segons. El trofeu de l'Hospitalet ha arribat enguany a la 38a edició. La cita també formava part del circuit català de natació absolut en la seva 5a etapa. Parlem ara de rítmica. El conjunt a la BIA de l'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret va acabar en la primera posició a la final dels Jocs Empòrium celebrats aquest cap de setmana a Olot. L'entitat lloretenca hi va participar amb un total de 5 conjunts, a més de Alazne Rozas, que va aconseguir la tercera posició en la categoria juvenil amb un exercici obert de cinta. Pel que fa als conjunts, a banda de la primera posició de l'Alaví B, van obtenir els següents resultats: 2 segones posicions per les prebenjamines i les noies de l'Alaví A, a més de 2 terceres posicions per als dos equips benjamins. D'altra banda, fem ara un apunt cultural. L'Ermita de les Alegries acollirà aquest diumenge la 21a edició de la Festa de les Flors, una jornada consolidada en el calendari que combina natura, tradició i convivència veïnal amb un esclat de colors i de primavera. Escoltem Montse Xirgo, una de les integrants del Veïnat de les Alegries.
3: Ja tenim preparada la 21a Festa de les Flors que farem aquest diumenge aquí a l'Ermita de les Alegries. Com sempre, de nou a Déu, hi ha la recollida de rams i plantes per a l'exposició i muntatge dels racons. També es podrà venir el dia abans, el dissabte, que estarem de 10 a 7 a l'Ermita, doncs per qui li vagi més bé venir el dissabte en comptes del diumenge a primera hora. Des d'aquí volem convidar a tothom que vulgui venir a participar, tant portant flors i plantes per acabar de decorar el dins de l'ermita, que ens és molt necessari, necessitem la vostra ajuda perquè quedi el més lluïda possible, i també doncs vinguent i gaudint del paisatge i de totes dels 20 racons que tenim en tota la zona de l'ermita, doncs per gaudir d'aquest temps al maig, pues, que és temps de flors i temps d'alegries.
2: Entre els actes destacats d'aquest diumenge hi ha l'actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes i activitats de contacontes per als més petits, en aquest cas a càrrec de l'associació Amics de les Alegries.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde acollirà aquest estiu per primer cop un cicle de concerts del projecte Candlelight que oferirà fins a 4 actuacions entre els mesos de juliol i d'agost en un entorn que, com sabem, és de patrimoni singular. La proposta combina música en directe amb una posada en escena marcada per la llum de les espelmes amb l'objectiu de posar en valor espais emblemàtics a través d'una experiència cultural immersiva. Candlelight es defineix com un projecte musical i artístic que permet redescobrir el patrimoni de ciutats i de municipis amb una oferta cultural diversa i de qualitat. El cicle s'obrirà el 18 de juliol amb l'actuació de Barcelona Quartet, que presentarà l'espectacle Queen versus Ava amb un recorregut per peces icòniques de les dues formacions. El 25 de juliol és el torn de Musical Census, que interpretarà composicions del reconegut autor de bandes sonores de cinema Hans Zimmer. Ja a l'agost, el dia 8, actuarà Manfred Quartet amb Coldplay versus Imagine Dragons, un tribut en aquestes dues bandes amb alguns dels temes més coneguts. El cicle es tancarà el 15 d'agost amb una actuació de Barcelona Quartet de nou, en aquest cas amb les quatre estacions de Vivaldi. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, destaca el nivell de la iniciativa.
5: Arriba el fenomen Candlelight per primera vegada a Lloret de Mar, als Jardins de Santa Clotilde, el nou amfiteatre dels Jardins. Entre els mesos de juliol i agost, l'amfiteatre acollirà un cicle de 4 concerts reconeguts per tota Catalunya. Una experiència musical i artística que posarà en valor l'amfiteatre i tots els seus racons amb tot ple d'aquestes llums que només Candlelight ho sap fer. És un gran nivell artístic. Començarem el 18 de juliol amb els concerts tributs Ava i Queen i després continuarem fent Hans Zimmer, que interpretarà doncs les bandes sonores de pel·lícules tan característiques com Gladiators, Pirata del Carib, Interestel·lar. A més, també el 8 d'agost tindrem el tribut de Coldplay i Imagine Dragons. I per últim, acabarem el 15 d'agost amb les 4 sessions de Vivaldi. Tots aquests concerts de caire cap al capvespre, per poder visualitzar doncs aquesta posada en escena, aquestes llumetes, i així poder reforçar doncs la imatge cultural i el patrimoni al municipi, concretament en el nou amfiteatre. Aquestes entrades estan posades a la venda a la web oficial de Candlelight i recomanem que ningú es perdi aquests espectacles.
4: Tots els concerts començaran a 9:45 del vespre. Les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web Fiber.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània, una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seua taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acull aquest dijous els Premis Guitart, uns guardons que reten homenatge a la figura de Climent Guitart i que, any rere any, reconeixen persones i iniciatives vinculades als valors que van marcar la seva trajectòria vital i professional. La presidenta de la Fundació Guitart, Cristina Cabanyes, assegura que arribar a la 12a edició amb els premis és un goig i ha remarcat l'emoció especial que representa per la família mantenir viu el llegat d'en Climent. Els guardons reconeixen categories com emprenedoria, solidaritat, música i formació, entre d'altres.
3: Tenen els àmbits, no, que governaven la seva vida, l'emprenedoria, ell va ser un home molt emprenedor, la solidaritat, feia moltíssimes coses per ajudar els altres i ara ho tenim, doncs, jo crec, molt ben estructurat a través de la nostra fundació, la formació, ell va estar formant-se fins als últims dies de la seva vida. Aquest premi ens fa molta il·lusió perquè va acompanyat d'una beca en el Campus CET amb hostaleria i turisme. A més, aquest any estem molt contents perquè la premiada de fa dues edicions ha arribat a una final europea que no havien arribat mai ningú de l'àmbit espanyol.
2: En aquestes categories hi som el Premi Tres Pioners i també el guardó a la trajectòria professional incorporat l'any passat i orientat a reconèixer figures de l'àmbit turístic català i també estatal. Segons explica Cabanyes, els premis són escollits per un jurat format per professionals independents que valoren especialment la capacitat de convertir-se en referents dins els diferents àmbits premiats. La gala de lliurament encara manté les últimes places disponibles i combinarà reconeixement, actuacions i un ambient festiu. El Premi Musical inclourà una actuació final que servirà de cloenda de l'acte. A banda dels premis, aquest dijous, amb seu a l'Hotel Guitart Central Park, la Fundació va acomiadar dies enrere un grup de joves d'Ucraïna que van estar 10 dies de vacances a Lloret i fent visites a Catalunya. L'experiència ha estat una vegada més emocionant.
3: Són 255 nois i noies que han vingut aquest any 10 dies a respirar de la guerra. És una frase per mi molt dura, no?, i molt forta, però per ells, pues, del primer dia a l'últim els hi veus aquest canvi tan important amb què el primer dia arriben i quasi miren i a l'últim dia marxen somrient, contents, agraïts, enamorats del nostre país. Molts penseu que no han vist ni mai el mar i poder estar aquests dies en contacte amb la natura. Fa 4 anys que aquests nois estan fent classe en búnquers.
2: La Fundació ja prepara dues noves estades amb centenars de joves d'Ucraïna per al mes de setembre.
1: La previsió meteorològica.
2: Moment d'interessar-nos per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. Temperatures cap amunt, tant avui com els pròxims dies. Estarem sota la influència d'un anticicló, d'una massa d'aire clarament més càlida i, per tant, en les pròximes jornades tindrem valors més propis de principis d'estiu que no pas de mitjans finals de maig. Tocarà suar, fer el canvi d'armari de forma ràpida perquè avui ja podem tenir una màxima al voltant dels 25-26 graus i els pròxims dies s'assolir fins i tot els 27. Sobretot, més calor cap a l'interior de Lloret. Arran de mar, doncs, l'efecte regulador d'un mar encara fresc farà que el mercuri, doncs, quedi una mica més frenat. I tot plegat, amb molta calma, sol en general, tan sols la presència d'algun núvol baix puntual, totalment inofensiu, sense pluja a la vista, ni aquesta setmana ni a mitjà termini, potser també alguns núvols alts i prims decoratius. I aquesta calor tocarà sostre sobretot entre dijous, divendres i el cap de setmana. I més enllà de l'ambient càlid que tindrem aquí a la Selva Marítima, a destacar que a l'interior del país se superaran els 30 graus i fins i tot s'assoliran els 35 graus per primer cop aquest any cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Per tant, calor de justícia de ple estiu, valors entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any i no es veu clar un final d'aquesta situació perquè la setmana que ve continuarà fent molta calor.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 23 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Nova Ràdio LED.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinada carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La novena edició del Festival Lloret Negre convertirà aquest cap de setmana la vila en un punt de trobada de la literatura criminal, el periodisme, la investigació i la cultura, amb un programa que reunirà més de 70 escriptors, periodistes, policies, fiscals i experts vinculats al gènere. L'ànima i impulsora del festival, Angélique Fitzner, ha destacat la dimensió que ha assolit el certamen després de 9 edicions amb participants de primer nivell.
4: Per primera vegada, tant Marta Robles, com Carmen Posadas, com Vanessa Montfort, venen per primera vegada en un festival aquí a casa nostra, a terra de nosaltres, d'aquí de Catalunya. Molt contents, la veritat, ve també Ulisses Bertolo. La veritat és que bueno, tindrem un elenco de convidats, vamos, de primera plana.
3: El festival se celebra els dies 22, 23 i 24 de maig amb activitats repartides entre el Casal de l'Obrera, el restaurant Àtics i l'hotel Roger de Flor. El programa combinarà taules rodones, conferències, converses literàries i formats innovadors vinculats al gènere negre. Una de les activitats més singulars serà un interrogatori públic amb escriptors i historiadors com Pere Cardona, José Luis Caballero i Gustavo Ruiz. Això està previst dissabte a la tarda.
4: Es farà un interrogatori, sobretot pel tema d'actualitat. Tindrem el José Luis Caballero, el Gustavo Ruiz i el Pere Cardona, que són sobretot amb tot el que és, al final el gènere negre és un reflexe de la realitat, és un reflexe de lo que vivim, és un reflexe d'estos tiempos convulsos que al final pues, el que es farà és des de tres mirades del periodista de més de José Luis Caballero i de dos historiadors, tant el Gustavo com el Pere Cardona, doncs ens posaran al dia.
3: La directora del festival defensa que el gènere negre és també una eina per analitzar la realitat social i política. Una altra de les novetats del cap de setmana és la celebració dissabte a la nit de l'Orden del Laurel Negro, un acte especial que tindrà lloc a l'hotel Roger de Flor i que incorpora un codi de vestimenta elegant. No podem explicar res més. El festival manté oberta fins aquest cap de setmana la convocatòria dels seus premis de relat i novel·la negra que es lliuraran el pròxim 5 de setembre.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Som totes de Lloret és el lema d'una nova campanya que impulsa l'Ajuntament per fer front als rumors i als discursos d'odi que han anat guanyant presència en els darrers temps. La iniciativa vol posar el focus en la diversitat del municipi i en la convivència entre les persones que hi viuen. A Lloret de Mar hi ha més de 100 nacionalitats diferents. Donem pas al regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez.
3: 100 nacionalitats amb més de 40 idiomes diferents i doncs aquí a Lloret de Mar fa molts anys que treballem a motiu de convivència, de millorar la convivència, i crec que som un exemple de bona convivència i per tant doncs havíem de seguir amb aquesta línia. Des del Consell d'Equació Ciutadana surt la necessitat de fomentar aquesta via i llavors amb una taula, amb la taula de convivència, doncs comencem a treballar una campanya d'antirumors, buscant doncs, a la ciutadania, que és el que li xirriava una miqueta, que és allò que creiem doncs, que s'havia de treballar. I aquest spot, podem dir que el guió s'ha doncs, fet amb la gent del poble, amb la gent del municipi de Lloret de Mar, que ha vist doncs, quines necessitats hi havia i quines coses doncs, s'havien de treballar i millorar. Sempre des de la part constructiva, no? Des de la part de buscar aquest sentiment de pertinença i de buscar allò que ens uneix. I totes les diferències que nosaltres tenim hem de buscar, doncs, hem de donar-li la volta, que és el que fem a Lloret de Mar durant molts anys, i buscar doncs, allò que ens serveix per aprendre i per seguir avançant.
2: La proposta neix d'un espai de treball compartit entre diferents professionals i entitats socials. Des d'aquest àmbit es detecta la necessitat de generar narratives alternatives als prejudicis i estereotips que afecten una part de la població. Escoltem ara Montse Rey, cap dels serveis socials especialitzats.
4: A través d'aquesta taula de cohesió i convivència, on hi han representades diferents entitats del tercer sector, hi han diferents seccions de l'Ajuntament, hi han diferents tècnics i diferents persones que viuen i conviuen a ciutadania també de Lloret. Llavors aquesta campanya neix amb la intenció de seguir treballant aquesta convivència i el que es fa és treballar amb aquestes seccions de manera transversal, però també amb les diferents comunitats que representen la diversitat de Lloret, que són 103 nacionalitats diferents. El que es fa és un procés participatiu on es treballa amb aquestes comunitats i es veu quins rumors són els que normalment solen sorgir, no? Doncs quan vas al supermercat a comprar, quan estàs recollint els teus fills a l'escola, quan estàs a la perruqueria i quan estàs prenent alguna cosa el cap de setmana amb els amics. I llavors, a partir d'aquestes situacions més quotidianes i d'aquests rumors que ens anem trobant amb el dia a dia, es treballen aquests rumors.
2: La campanya es concreta en un spot audiovisual i diversos peces en format entrevista construïdes a partir de situacions quotidianes i d'experiències reals. Una de les imatges centrals és la d'una nena que, cansada de sentir comentaris injustos sobre el seu entorn, decideix expressar-se a través d'un mural amb el missatge "Som totes de Lloret". Aquesta mirada infantil directa i sense filtres serveix per qüestionar els relats que sovint es donen per fets. El projecte ha comptat amb la participació de veïns, així com la implicació de diferents comunitats de Lloret, amb l'objectiu que el relat reflecteixi la realitat social que hi ha a Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Joel Arredondo ha aconseguit aquest cap de setmana la medalla de bronze en el trofeu de l'Hospitalet. L'esportista del Club Natació Lloret va aconseguir el tercer millor temps en la prova dels 50 metres esquena després de passar quatre rondes eliminatòries. A banda del tercer lloc, Joel Arredondo també va participar en la prova dels 200 metres estils, on també va plantar-se a la final amb una meritòria sisena posició. La competició també va comptar amb un altre participant del Club de Natació Lloret. Va ser l'Arnau Bartrés, que va acabar en la 21a posició, rebaixant la seva marca personal en gairebé 4 segons. El trofeu de l'Hospitalet ha arribat enguany a la 38a edició. La cita també formava part del circuit català de natació absolut en la seva 5a etapa. Parlem ara de rítmica. El conjunt a la BIA de l'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret va acabar en la primera posició a la final dels Jocs Empòrium celebrats aquest cap de setmana a Olot. L'entitat lloretenca hi va participar amb un total de 5 conjunts, a més de Alazne Rozas, que va aconseguir la tercera posició en la categoria juvenil amb un exercici obert de cinta. Pel que fa als conjunts, a banda de la primera posició de l'Alaví B, van obtenir els següents resultats: 2 segones posicions per les prebenjamines i les noies de l'Alaví A, a més de 2 terceres posicions per als dos equips benjamins. D'altra banda, fem ara un apunt cultural. L'Ermita de les Alegries acollirà aquest diumenge la 21a edició de la Festa de les Flors, una jornada consolidada en el calendari que combina natura, tradició i convivència veïnal amb un esclat de colors i de primavera. Escoltem Montse Xirgo, una de les integrants del Veïnat de les Alegries.
5: Ja tenim preparada la 21a Festa de les Flors que farem aquest diumenge aquí a l'Ermita de les Alegries. Com sempre, de 9 a 10 hi ha la recollida de rams i plantes per a l'exposició i muntatge dels racons. També es podrà venir el dia abans, el dissabte, que estarem de 10 a 7 a l'Ermita, doncs per qui li vagi més bé venir el dissabte en comptes del diumenge a primera hora. Des d'aquí volem convidar a tothom que vulgui venir a participar, tant portant flors i plantes per acabar de decorar el dins de l'ermita,

0: que ens és molt necessari, necessitem la vostra ajuda perquè quedi el més lluïda possible, i també doncs vinguem i gaudim del paisatge i de totes les, dels 20 racons que tenim en tota la zona de l'ermita, doncs per gaudir d'aquest temps al maig, pues, que és temps de flors i temps d'alegries.
1: Entre els actes destacats d'aquest diumenge hi ha l'actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes i activitats de contacontes per als més petits, en aquest cas a càrrec de l'associació Amics de les Alegries.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània, una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Rosa Giral. L'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde acollirà aquest estiu per primer cop un cicle de concerts del projecte Candlelight que oferirà fins a 4 actuacions entre els mesos de juliol i d'agost en un entorn que, com sabem, és de patrimoni singular. La proposta combina música en directe amb una posada en escena marcada per la llum de les espelmes amb l'objectiu de posar en valor espais emblemàtics a través d'una experiència cultural immersiva. Candlelight es defineix com un projecte musical i artístic que permet redescobrir el patrimoni de ciutats i de municipis amb una oferta cultural diversa i de qualitat. El cicle s'obrirà el 18 de juliol amb l'actuació de Barcelona Quartet, que presentarà l'espectacle Queen versus ABBA amb un recorregut per peces icòniques de les dues formacions. El 25 de juliol és el torn de Musical Census, que interpretarà composicions del reconegut autor de bandes sonores de cinema Hans Zimmer. Ja a l'agost, el dia 8, actuarà Manfred Quartet amb Coldplay versus Imagine Dragons, un tribut en aquestes dues bandes amb alguns dels temes més coneguts. El cicle es tancarà el 15 d'agost amb una actuació de Barcelona Quartet de nou, en aquest cas amb les 4 estacions de Vivaldi. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, destaca el nivell de la iniciativa.
3: Arriba el fenomen Candlelight per primera vegada a Lloret de Mar, als Jardins de Santa Clotilde, el nou amfiteatre dels Jardins. Entre els mesos de juliol i agost, l'amfiteatre acollirà un cicle de 4 concerts reconeguts per tota Catalunya. Una experiència musical i artística que posarà en valor l'amfiteatre i tots els seus racons amb tot ple d'aquestes llums que només Candlelight ho sap fer. És un gran nivell artístic. Començarem el 18 de juliol amb els concerts tributs ABBA i Queen. I després continuarem fent Hans Zimmer, que interpretarà doncs les bandes sonores de pel·lícules tan característiques com Gladiators, Pirata del Carib, Interestel·lar. A més, també el 8 d'agost tindrem el tribut a Coldplay i Imagine Dragons. I per últim, acabarem el 15 d'agost amb les 4 sessions de Vivaldi. Tots aquests concerts de caire cap al capvespre, per poder visualitzar doncs aquesta posada en escena, aquestes llumetes, i així poder reforçar doncs la imatge cultural i el patrimoni al municipi, concretament en el nou amfiteatre. Aquestes entrades estan posades a la venda a la web oficial de Candlelight i recomanem que ningú es perdi aquests espectacles.
2: Tots els concerts començaran a 9:15 del vespre. Les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web Fiber.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 4:00 de la tarda. Per la tornada, a 14:00 i a 7:45 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acull aquest dijous els Premis Guitart, uns guardons que reten homenatge a la figura de Climent Guitart i que any rere any reconeixen persones i iniciatives vinculades als valors que van marcar la seva trajectòria vital i professional. La presidenta de la Fundació Guitart, Cristina Cabanyes, assegura que arribar a la 12a edició amb els premis és un goig i ha remarcat l'emoció especial que representa per la família mantenir viu el llegat d'en Climent. Els guardons reconeixen categories com emprenedoria, solidaritat, música i formació, entre d'altres.
4: Tenen els àmbits, no, que governaven la seva vida, l'emprenedoria, ell va ser un home molt emprenedor, la solidaritat, feia moltíssimes coses per ajudar els altres i ara ho tenim, doncs, jo crec, molt ben estructurat a través de la nostra fundació, la formació. Ell va estar formant-se fins als últims dies de la seva vida. Aquest premi ens fa molta il·lusió perquè va acompanyat d'una beca en el Campus CET amb hostaleria i turisme. A més, aquest any estem molt contents perquè la premiada de fa 2 edicions ha arribat a una final europea que no havien arribat mai ningú de l'àmbit espanyol.
3: En aquestes categories hi suma el Premi Tres Pioners i també el guardó a la trajectòria professional incorporat l'any passat i orientat a reconèixer figures de l'àmbit turístic català i també estatal. Segons explica Cabanyes, els premis són escollits per un jurat format per professionals independents que valoren especialment la capacitat de convertir-se en referents dins els diferents àmbits premiats. La gala de lliurament encara manté les últimes places disponibles i combinarà reconeixements, actuacions i un ambient festiu. El premi musical inclourà una actuació final que servirà de cloenda de l'acte. A banda dels premis, aquest dijous, amb seu a l'Hotel Guitart Central Park, la Fundació va acomiadar dies enrere un grup de joves d'Ucraïna que van estar 10 dies de vacances a Lloret i fent visites a Catalunya. L'experiència ha estat una vegada més emocionant.
4: Són 255 nois i noies que han vingut aquest any 10 dies a respirar de la guerra. És una frase per mi molt dura, no, i molt forta, però per ells, pues, del primer dia a l'últim els hi veus aquest canvi tan important amb què el primer dia arriben i quasi miren i a l'últim dia marxen somrient, contents, agraïts, enamorats del nostre país. Molts penseu que no han vist ni mai el mar i poder estar aquests dies en contacte amb la natura. Fa 4 anys que aquests nois estan fent classe en búnquers.
3: La Fundació ja prepara 2 noves estades amb centenars de joves d'Ucraïna per al mes de setembre.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu, sense l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit, us parla Rosa Giral. La novena edició del Festival Lloret Negre convertirà aquest cap de setmana la vila en un punt de trobada de la literatura criminal, el periodisme, la investigació i la cultura, amb un programa que reunirà més de 70 escriptors, periodistes, policies, fiscals i experts vinculats al gènere. L'ànima i impulsora del festival, Angélique Fitzner, ha destacat la dimensió que ha assolit el certamen després de 9 edicions amb participants de primer nivell.
5: Per primera vegada, tant Marta Robles, com Carmen Posadas, com Vanessa Montfort, venen per primera vegada en un festival aquí a casa nostra, a terra de nosaltres, d'aquí de Catalunya. Molt contents, la veritat, ve també Ulisses Bertolo, la veritat és que bueno, tindrem un elenco de convidats, vamos, de primera plana.
4: El festival se celebra els dies 22, 23 i 24 de maig amb activitats repartides entre el Casal de l'Obrera, el restaurant Àtics i l'hotel Roger de Flor. El programa combinarà taules rodones, conferències, converses literàries i formats innovadors vinculats al gènere negre. Una de les activitats més singulars serà un interrogatori públic amb escriptors i historiadors com Pere Cardona, José Luis Caballero i Gustavo Ruiz. Això està previst dissabte a la tarda.
5: Es farà un interrogatori, sobretot per temes d'actualitat. Tindrem a José Luis Caballero, el Gustavo Ruiz i el Pere Cardona, que són sobretot amb tot el que és, al final el gènere negre és un reflexe de la realitat, és un reflexe de lo que vivim, és un reflexe d'estos tiempos convulsos que al final pues, el que es farà és des de tres mirades del periodista de més de José Luis Caballero i de dos historiadors, tant el Gustavo com el Pere Cardona, pues ens posaran al dia.
4: La directora del festival defensa que el gènere negre és també una eina per analitzar la realitat social i política. Una altra de les novetats del cap de setmana és la celebració dissabte a la nit de l'Orden del Laurel Negro, un acte especial que tindrà lloc a l'hotel Roger de Flor i que incorpora un codi de vestimenta elegant. No podem explicar res més. El festival manté oberta fins aquest cap de setmana la convocatòria dels 6 premis de relat i novel·la negra que es lliuraran el pròxim 5 de setembre.
3: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Rosa Giral. Som totes de Lloret és el lema d'una nova campanya que impulsa l'Ajuntament per fer front als rumors i als discursos d'odi que han anat guanyant presència en els darrers temps. La iniciativa vol posar el focus en la diversitat del municipi i en la convivència entre les persones que hi viuen. A Lloret de Mar hi ha més de 100 nacionalitats diferents. Donem pas al regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez.
3: 100 nacionalitats amb més de 40 idiomes diferents. I doncs aquí a Lloret de Mar fa molts anys que treballem a motiu de convivència, de millorar la convivència, i crec que som un exemple de bona convivència, i per tant doncs havíem de seguir amb aquesta línia. Des del Consell d'Equació Ciutadana surt la necessitat de fomentar aquesta via, i llavors amb una taula, amb la taula de convivència, doncs comencem a treballar una campanya d'antirumors, buscant doncs a la ciutadania, que és el que li xirriava una miqueta, que és allò que creiem doncs que s'havia de treballar. I aquest spot, podem dir que el guió doncs s'ha fet amb la gent del poble, amb la gent del municipi de Lloret de Mar, que ha vist doncs quines necessitats hi havia i quines coses doncs s'havien de treballar i millorar. Sempre des de la part constructiva, no? Des de la part de buscar aquest sentiment de pertinença i de buscar allò que ens uneix. I totes les diferències que nosaltres tenim, hem de buscar, doncs hem de donar-li la volta, que és el que fem a Lloret de Mar durant molts anys, i buscar doncs allò que ens serveix per aprendre i per seguir avançant.
2: La proposta neix d'un espai de treball compartit entre diferents professionals i entitats socials. Des d'aquest àmbit es detecta la necessitat de generar narratives alternatives als prejudicis i estereotips que afecten una part de la població. Escoltem ara Montse Rey, cap dels serveis socials especialitzats.
4: A través d'aquesta taula de cohesió i convivència, on hi han representades diferents entitats del tercer sector, hi han diferents seccions de l'Ajuntament, hi han diferents tècnics i diferents persones que viuen i conviuen a ciutadania també de Lloret. Llavors aquesta campanya neix amb la intenció de seguir treballant aquesta convivència, i el que es fa és treballar amb aquestes seccions de manera transversal, però també amb les diferents comunitats que representen la diversitat de Lloret, que són 103 nacionalitats diferents. El que es fa és un procés participatiu on es treballa amb aquestes comunitats i es veu quins rumors són els que normalment solen sorgir, no? Doncs quan vas al supermercat a comprar, quan estàs recollint els teus fills a l'escola, quan estàs a la perruqueria i quan estàs prenent alguna cosa el cap de setmana amb els amics. I llavors, a partir d'aquestes situacions més quotidianes i d'aquests rumors que ens anem trobant amb el dia a dia, es treballen aquests rumors.
2: La campanya es concreta en un spot audiovisual i diversos peces en format entrevista construïdes a partir de situacions quotidianes i d'experiències reals. Una de les imatges centrals és la d'una nena que, cansada de sentir comentaris injustos sobre el seu entorn, decideix expressar-se a través d'un mural amb el missatge "Som totes de Lloret". Aquesta mirada infantil directa i sense filtres serveix per qüestionar els relats que sovint es donen per fets. El projecte ha comptat amb la participació de veïns, així com la implicació de diferents comunitats de Lloret, amb l'objectiu que el relat reflecteixi la realitat social que hi ha a Lloret.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret. A Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes Nova Ràdio Lloret, música nit, la música dels teus somnis.
1: No, aquesta nit amor.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.